Això t'ho aquest menys de cari que em canti en pis, que és com li ha hef. Ja fi meit fem si xe goxal que avas mi. Xafres na irxat que a mil que he teta moixi ki pritem que...